0: Hauetan be.
1: Gaur ere bai.
0: Egunero bezala, gaur ere lainoa zulatuko duten oiargo eztiarrak egonen dira. Emakumeek karrika garbitzen dutenean. Eta nik, hoian etzanda, entzunen du nola jartzen duen amak ikatza sukaldean. Eta dituko din damu pixka bateken. Egunero bezala, gaur ere maiteko dut ezagutzen ez dudan jende guzia. Eta apeka hitz eginen diet, xamurkiro. Eta bar gauean ikasitako bertso guztiak erranen dizkiet.
1: Com cada dia, avui també la gent dirà bon dia quan em trobi, i les dones que ranten tindran les mans vermelles, i un sol massís repintarà les fàbriques quan els manobres alcin en triomf les gavetes. Com cada dia, avui també pregaré com pels absents i pels morts, i m'esforçaré a repetir llurs noms, que ja començo a oblidar, perquè el record em purifiqui.
0: Egunero bezala.
1: Com cada dia.
0: Gaur ere soratuko nau fabrikako de la fàbrica. Eta enviaré
1: una mica la quietud dels diumenges.
0: Eta l'hora de guiar, negu, l'hivern,
1: sota la pluja.
0: Eta gauari,
1: i esperaré la nit que l'han esteco.
0: Eta jaquí, gaur, dena. Avui,
1: egunero bezala egon dela.
0: Maitatu eta borrotatu egin dudala.
1: Eta guia, ikasi dudala bizitzen, pixka bat. I una mica també, de morir.